0: Onda Cero, tu radio. Del 21 al 27 de septiembre, Semana del Turismo en Onda Cero, Illes Balears.
1: ¿Quieres renovar tu hogar? En Muebles La Fábrica lo tenemos todo para tu hogar. Así de fácil. Descubre sofás, dormitorios, salones y muebles de todos los estilos. Además, hacemos los proyectos a medida con envío y montaje gratuitos. Visítanos en Ibiza, carretera San Juan, kilómetro 2, abierto a mediodía. Muebles La Fábrica, lo que nos hace únicos es ser distintos.
2: Ja sabeu que del passat dia 21, dilluns, fins al dia 27, que és el Dia Internacional del Turisme, estem celebrant aquí la Setmana del Turisme a Onda Cero. Ja sabeu que a Tresmedia estem sempre al costat de la nostra indústria turística. Com diem sempre, som turisme i només turisme. Els seus protagonistes també tenen un paper rellevant aquí i no podem oblidar la col·laboració en aquesta Setmana del Turisme de Fomento del Turismo de la Isla d'Eivissa, del Consell Insular d'Eivissa, Consell Insular de Formentera, de l'Ajuntament d'Eivissa i de l'Ajuntament de Sant Antoni de Portmany. Avui visitem el Consell de Formentera. Allí ens està esperant ja la consellera de Medi Ambient. Verònica Castelló, bon dia.
3: Hola, molt bon dia a tothom.
2: Bon dia. Tenim bon dia avui o què? Bona temperatura?
3: Sí, fa bon dia, fa bon dia.
2: Molt bé. Perfecte. Doncs, pues, bueno, la primera reflexió que podríem fer és dia 23 de setembre. Com va la temporada? O com ha anat una radiografia de com ha anat la temporada fins ara?
3: Bueno, jo crec que la temporada ha anat bé, més o menys com les altres. És veritat que veiem notícies que hi ha hagut algun petit, una petita descens d'ocupació, però bé, en general jo crec que ha anat bé.
2: Uh-huh. El Formentera Eco, què mos podries explicar què és perquè la gent ho entenguem tot perfectament?
3: Bueno, Formentera Eco, que va néixer en el 2019, el propòsit que es buscava era que teníem les carreteres bastant saturades. Formentera és una illa petita, té les seves singularitats, tenim una carretera principal i després tenim les altres dues carreteres secundàries i la resta són tot camins que bé poden estar asfaltats o són de terra. Tenim una xarxa immensa de camins i bé, doncs aquesta saturació que sentíem en les carreteres havia de posar-hi una mesura i va ser a Formentera Eco. Es va aprovar una llei per regular l'entrada de vehicles a Formentera i anualment s'estableix un cupo de vehicles que ens poden visitar i que s'autoritzen a circular per les nostres carreteres. Els darrers anys pues, estan veient que més o menys estan en unes xifres que creiem que són òptimes per fer una aturada en seguir rebaixant cupos i a més estan veient pues, que allò que es buscava que les carreteres no estiguessin saturades o ho estem aconseguint, la conducció és molt més còmoda i no tenim tants de vehicles damunt de la carretera. Tots els estudis tècnics que fem i les campanyes d'aforament, de comptatge de vehicles, de desplaçaments que tenim pateixen les nostres carreteres, doncs mos ho estan confirmant.
2: O sigui, era necessari regular això, Verònica.
3: Sí, exacte. I bé, com estarà veient tothom, a Eivissa doncs, ja està el segon estiu que també està aplicant una regulació, van mirar Formentera i també han volgut seguir el mateix camí i ara mateix ho estan veient en Mallorca i Menorca que també estan treballant a marxa esforçada per l'estiu que ve poder tenir també una regulació i poder anar fixant doncs, uns màxims.
2: En què està treballant ara mateix la Conselleria de Medi Ambient del Consell de Formentera, Verònica?
3: Ui, treballem en moltes coses, la veritat, perquè és que hi ha moltes competències des d'aquesta àrea. Des de residus tenim un problema molt gros que va ser...

0: d'aquesta muntanya de residus d'obra que s'ha anat generant durant més de 15 anys, que era un abocament il·legal, i estan treballant pues, per poder comptar quan abans amb una infraestructura de triatge d'aquest residu quan el recepcionam allà a l'àrea de gestió d'Escat de Barberia. També estan treballant en la implantació de la recollida de l'orgànica, la quinta fracció, perquè encara no ho fèiem aquí a Formentera, però no comptam amb infraestructura a la nostra illa, i ara mateix pues, estem treballant en poder tancar quan abans també pues, que lligar la recollida d'aquest residu amb el seu transport a Eivissa, a Can Empúlcia, perquè ara mateix és l'única opció viable que tenim, i per no retardar més encara s'ha posat en funcionament d'aquesta recollida de residu. Després, bueno, tema litoral, pues, hem de preservar el nostre litoral i bueno, hem tingut un estiu bastant actiu en quant a tema de concessions de platges, de maques. Després tenim el problema greu de l'arribada de pasteres. La veritat que en les darreres 24 hores desconec quantes pasteres han arribat, perquè és que encara no m'ho han traslladat en aquesta dada, però estem en una setmana d'alerta d'arribades i tenim moltes embarcacions que arriben i m'ho les deixen abandonades per la costa i que nosaltres no comptem amb uns mitjans propis per anar-les a retirar, i es vol considerar com un residu i que sigui com una competència del Consell de Formentera, però aquí pues, seguim reclamant a la delegació de l'Estat que no només ens ajudi en quant a l'ajuda humanitària quan arriben aquestes persones del fenomen de la migració, sinó que també ens ajudin en quant a la retirada i la destrucció de les pasteres, perquè al final són una afectació per al nostre litoral si les deixem allí, perquè ens afecten negativament.
1: Mm-hmm. Clar, clar. No, la veritat és que des de Balears en general no s'entén aquesta inoperància del govern central de no declarar una ruta ja consolidada a lo que és Balears, quan s'està demostrant que arriben contínuament aquí pasteres d'aquestes, eh?
0: Sí, és algo que no s'explica. La setmana passada els números d'aquest any 2026 en quant a persones arribades ja supera els números de Canàries, i som unes illes molt més petites que Canàries i necessitem molts més recursos, molt més mitjans econòmics i mitjans necessitem més ajuda en els cossos de seguretat, estan molt, molt tensionats.
1: Mm-hmm. El turista que arriba conscienciat de que Formentera és un lloc especial, Verònica?
0: Sí. Jo crec que sempre han tingut aquesta sensi per al turista que som com un paradís del Mediterrani i que entre tots pues, l'hem de cuidar.
1: Clar. S'està treballant també, suposo, en la vigilància dels vaixells en el tema de la Posidònia, que és el que ens permet a nosaltres gaudir d'unes aigües que són l'enveja del reste de la península. S'està treballant en aquest aspecte també, Verònica?
0: Sí, com dius, pues, les nostres aigües tenen un color molt especial gràcies a la Posidònia. I aquí tenim l'ajuda del govern balear, que és qui en té la competència de descontrol sobre els fondells de la Posidònia, i durant tot l'estiu pues, tenim per part del govern pues, aquesta ajuda en quant en el control.
1: Uh-huh. I en quant al reciclatge, la gent de Formentera també està conscienciada de que hi ha que col·laborar, hi ha que participar activament, perquè de poc serveix si des de les institucions se fan campanyes i es faciliten coses i després la gent no col·labora.
0: Exacte. Necessitem que entre tots pues, hi hagi un cercle, no? Un punt d'inici i de final, i que entre tots pues, anem conscienciant-nos i anem canviant les nostres actituds i que pues, sigui les tres R's, no?
1: Uh-huh.
0: De reciclatge, de reutilització. Formentera pues, ja fa uns anys que tenim uns percentatges en reciclatge d'un 30-35%, i com deia, pues, estem intentant pues, que puguem incloure aquesta cinquena fracció de l'orgànica, aquests números mos venint, perquè som un lloc petit i segur que mos serà fàcil doncs, que la població

0: es volqui en el que ha de ser la separació orgànica de la bossa de rebuig que fa tant, que portant tota la vida fent. I bé, quan en el reciclatge de paper i de paper cartró i d'envasos, pues, bona resposta. I esperam que així vagi continuant.
1: I tant que sí. Ja sabeu ara la problemàtica que tenim aquí a l'aeroport d'Eivissa en el tema de l'ampliació, manifestacions, etc. Es pot parlar de turisme sostenible a Formentera?
0: Sí, sí. I a més és el que buscam i el que pretenem. És a dir, quan vam saber que hi ha intenció per part d'AENA d'ampliar l'aeroport d'Eivissa, nosaltres ens vàrem pronunciar, com també va fer el Consell d'Eivissa, estigui d'Eivissa, nosaltres també ens vàrem pronunciar perquè encara que l'aeroport estigui a Eivissa, també és l'aeroport de Formentera, també és nostre. I clar, si l'ampliem, si ve més gent, de què serveix que des de les administracions estiguem treballant unes polítiques de contenció que, diguem, el nostre territori és limitat, no és finit i podem ser tant com parlàvem fa uns minuts sobre el Formentera Eco, no? Si posam, no tindria sentit que si treballem una llei de limitació d'entrada de vehicles, per contra, les navieres, per exemple, augmentassin les freqüències i a més les augmentassin amb més viatges de vaixells que transporten vehicles. Això no tindria sentit. Pues és el mateix cas que el propòsit que s'ha deixat AENA en quant a l'aeroport. Entenem que no... Que si és una ampliació per unes millores en quant a serveis bé, però en quant a haver de ser una ampliació per poder tenir més freqüències de vols i que arribin més persones, doncs aquí ja no va en consonància amb les polítiques que estan seguint les administracions respectives.
1: Clar. Estem parlant amb Verònica Castelló, consellera de Medi Ambient del Consell de Formentera. Verònica, hi ha veus que s'aixequen que diuen que tant Eivissa com Formentera ja no tindríem que participar en fires com a la World Travel Market, com a Fitur, com a la ITB. Ara ja començarà d'aquí no res la World Travel Market. Formentera apostarà per la imatge del medi ambient d'una illa paradisíaca com tenim entès tots?
0: Sí, clar, sí, la imatge del medi ambient de Formentera sempre hi és, bé siga de forma directa com de forma implícita, això no ho perdem mai.
1: Mm-hmm. Molt bé, doncs no sé si vols compartir amb altres alguna cosa més que et paregui interessant.
0: Bueno, crec que hem fet una miqueta de repàs de tot. Podríem parlar més, el que ens estendríem aquí molt de temps.
1: Molt bé. Pues Verònica Castelló, consellera de Medi Ambient del Consell de Formentera. Gràcies i que vagi tot molt bé, eh?
0: Gràcies a vosaltres.
1: Mañana más y quizá mejor. Hasta mañana, que vaya todo bien. Mañana.